0: no está reñida con la otra, evidentemente, y es el caso paradigmático, yo creo, de la falla Ana Jordana.
1: Totalmente.
0: Una falla que vuelve a convertir durante unos días su casal y su entorno en un espacio para la literatura, para la historia, para la indumentaria, en definitiva, bueno, pues como digo, para la cultura valenciana, ¿no? Y entre el 2 y el 9 de octubre se va a celebrar una nueva edición del Tirán de Yetra, una iniciativa que nació vinculada a la celebración del 9 de octubre y que este año alcanza ya su 26ª edición. Y el acto central, pues evidentemente, volverá a ser la lectura, esa lectura colectiva tan chula del Tirán Lo Blanc. Pero el programa también incorpora exposiciones, charlas y otras propuestas culturales. Y para conocer todos estos detalles de esta nueva edición, tenemos con nosotros a uno de sus principales responsables, que es Pere Borrego. Pere, molt bon dia.
2: Molt bon dia, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás, Pere?
3: ¿Cómo estás?
2: Hola, bon dia. Bueno, bon dia o lo que siga.
0: Sí, o lo que siga. Pere, 26 edicions ja del Tirán de Yetra. Jo crec que ja són paraules majors. Contanos un poquet per a la nostra audiència com va néixer esta iniciativa i què pretenia aconseguir Ana Jordana, no? Quan va posar en marxa aquella primera lectura col·lectiva del Tirant.
2: Molt bé, pues allà per l'any 2000 vam inaugurar la nostra seu social, ara en carrer Sabatginen número 10, i intentarem que fora un espai alternatiu per a convidar a la gentada del barri i de la ciutat que vinguera a veure tot allò que podia i volia fer Ana Jordana. Aleshores, l'aspecte cultural, que és una vessant que a nosaltres la vessant fallera, però la vessant cultural és també d'igual mode. I aleshores pensàrem el poder fer aquesta iniciativa que va néixer en el 2001 de llegir el llibre del segle d'or de les lletres valencianes, que és el Tirant lo Blanc. Era una utopia aleshores, però pensàvem que podíem fer-ho convocant a la gent que vinguera i a poc ha anat creixent i ja tota la societat valenciana sap que del 2 al 9 d'octubre en la seu social de Ana Jordana està oberta de bat a bat per a que vinguin a participar per a llegir.
0: Clar, i això ha tingut un impacte. Jo he sigut també lector d'Ixe Tirant lo Blanc. Clar, esta obra... Què té, no? Que és que aquesta obra, aquesta lectura col·lectiva, que és un dels grans actes de la programació cultural de Ana Jordana, que anem ahir a llegir i és com un... No? Com,
2: sí, envolver-se en el casal. Més, sí, a més, bueno, el casal està engalonat medievalment i, a més, des de l'any 2006 ja no era la lectura pàgina a pàgina dels dos volums que tenien el Tirant de la institució Alfons el Magnànim, sinó que gràcies al grup teatral Crit agafarem una adaptació teatralitzada i aleshores cada dia se llegeixen capítols on intervenen diversos personatges, però encara que diguem teatralment, però més que mai llegeixen la part que es toca i pertoca a cadascú dels personatges.
0: Això està genial. I enguanya més, com hem dit abans, a banda de tota aquesta lectura, el Tirant de Lletra és molt més que la lectura del Tirant, i enguanya més, el pregó inaugural serà càrrec d'Immaculada Cerdà, que és la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2: Sí,
0: no? Que això està també molt bé,
2: sí.
0: No? Per a inaugurar el Tirant.
2: Sí, bé, tots els anys venen personalitats de les institucions valencianes a fer les primeres lectures, però avui, que sí que ho permetrà, que és dins de la seu social, inaugurem aquesta 26a edició amb l'exposició de Francesc Almela i Vives, humanista de l'Edat de Plata, que ha estat considerat per l'escriptor 2026 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, Francesc Almela i Vives va escriure tres llibres de falla allà pels anys 62, 63 i 64, en dues primers premis i un premi extraordinari Bernat i Baldoví. Va ser un poeta que tingué molta afinitat i molta amistat així en Ana Jordana i volem retre un sincer homenatge també. Clar. I demà, com tu has dit, a les 11 del matí en el Centre Cultural de Beneficència, al Saló Alfons el Magnànim, durem a terme la sessió d'obertura molt adaptada a les versions teatralitzades que fem nosaltres i on hi haurà un pregó. I la pregonera serà Immaculada Cerdà, que és filòloga i secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aquesta primera se farà de pregonera i també intervindran, fent les tres primeres lectures o les quatre, Carme Prades, la Fadira Major de València de 2026, Maria Àngeles Francesc, que és catedràtica i presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Dolors Pedros Companys, que és editora i és presidenta en funcions del

0: los efectos de las lluvias torrenciales.
1: I ens n'anem directament cap a Alcalà de Xivert, perquè aquest municipi ha sigut el més afectat per les pluges torrencials de tot el Baix Maestrat, acumulant un registre màxim de 145,8 litres per metre quadrat, segons els datos de l'Agència Estatal de Meteorologia. I també tenim comunicat d'Ivan Sánchez, l'alcalde de Sant Jordi, que ha volgut actualitzar la situació de com estan els camins i les carreteres allí al municipi. Estes han sigut les seues paraules.
2: Son las 8 de la mañana y aunque hace poco más de una hora hemos pasado ya un parte a todos los vecinos y vecinas, queremos recordar que estamos en alerta roja y en alerta hidrológica nivel naranja en la zona, que aunque ahora no llueve, estamos pendientes de fuertes lluvias hasta mediodía, y queremos también recordar que tenemos la carretera, la urbanización panorámica San Jordi cortada por los barrancos del río Surrac y por precaución el río Cervol, también cortada la carretera de San Jordi a Càlig, y informar que todos los demás accesos, tanto de la urbanización panorámica como de San Jordi, en estos momentos están abiertos, aunque pedimos extremar la precaución, no hacer desplazamientos innecesarios, a no ser que sean muy urgentes, y sobre todo tener la información de los canales oficiales y atender cualquier urgencia o emergencia llamando al 111.
1: I passem ara a altres notícies, perquè Vinaròs ha presentat ahir una tardor cultural amb música, teatre, cinema, literatura i exposicions. El municipi ha presentat una tardor cultural i la programació d'octubre, novembre i desembre inclou 6 espectacles del circuit cultural valencià, concerts, teatre amateur, cinema i 4 exposicions. El circuit cultural valencià portarà a Vinaròs 6 espectacles amb intèrprets com Montserrat Martí i Cavaller, Anna Corbel, Carmen Conesa, Marcial Álvarez, Rafa Alarcón, Marta Chiner, Anna Ruiz i Àlex Gadea, entre altres. Els 6 espectacles podran gaudir amb un abonament de 24 euros o per 5 euros per cada entrada. I passem a Benicarló, perquè el grup municipal Benigaldum ha denunciat la inseguretat que pateix el municipi. I aquesta setmana s'han publicat les dades de delinqüència i Benicarló es troba molt sobre la mitjana espanyola. Segons Benigaldum, l'equip de govern del PP, juntament amb els seus socis de Vox, no troben el camí ni la manera de tallar aquest greu problema que pateix la nostra ciutat. La realitat que percep la ciutadania quan és al carrer no és de seguretat. Passejar per determinades zones de Benicarló genera cada vegada més preocupació. Persones en evident estat d'embriaguesa, consum d'alcohol al carrer, possibles situacions de consum de drogues, baralles, crits, comportament incívics i robatoris. Tot això és el que ha declarat en el seu comunicat el grup municipal de Benigaldum, i estan segut les paraules del seu portaveu municipal.
3: Benicarló, des de fa algun temps, era una ciutat amb un grau de delinqüència molt elevat, que per part del nostre equip de govern, en aquest cas el PP, que està ajudat i té com a soci a Vox, no acaben de trobar la solució per a evitar tots els problemes que contínuament n'hi han en Benicarló: baralles, gent borratxa, venda de droga per qualsevol racó del carrer, robatoris continus, etcètera, etcètera. La sensació que n'hi ha en Benicarló d'intranquil·litat per part de molts usuaris, molts de ciutadans d'aquí, és molt gran. De fet, hi ha moltes dones que inclús a partir d'una certa hora de la nit no volen caminar ni volen passejar per Benicarló, i això és una situació que no se pot demorar més. Tenim que trobar la solució per evitar la delinqüència que n'hi ha en Benicarló.
1: I a nivell provincial, la Diputació de Castelló fomenta la tradició taurina amb la concessió de 150.000 euros en ajudes per a 166 associacions i penyes taurines de la província. La institució provincial aprova el repartiment de subvencions de la present convocatòria per al desenvolupament d'activitats que potencien la festa i la cultura dels bous a la província de Castelló.

que acaben como siempre en las farmacias de guardia. Al municipi de Vinaròs, la farmàcia Ferrer, a la plaça Sant Antonio, número 34. I a Benicarló, la farmàcia Benicarló, a l'avenida Decla, número 6. I això ha sigut tot per avui. Que passen un bon cap de setmana i recordeu que ens podeu tornar a sintonitzar a les 2:07 el pròxim dilluns amb més notícies. I, per últim, molta precaució, que les alertes sigueixen a tot el territori. Adeu. Ens veiem dilluns al matinal de les 7:20. Que tinguin un molt bon cap de setmana una altra vegada.